0: Imagina Radio.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Qui diu que la tardor és avorrida? Arriba la dolça tardor a Horta de Sant Joan. Dissabte 3 d'octubre, tapes, bon vi i festa amb DJ Lau. I diumenge 4, trobada de cotxes clàssics, taller infantil, espectacle, els dolços més tradicionals, productes d'artesania, música i berenar popular. Deixa la mandra a casa i vine a la plaça de l'Església d'Horta de Sant Joan. T'esperem a la dolça tardor.
2: Un antioxidant que rebaixa el colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I, a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, cosènia, iberolei i freginals. El sabor de la nostra terra.
3: Hi ha oportunitats que passen de pressa i d'altres que arriben fins als 120 km en mode elèctric. Descobreix l'Audi Q3 Sportback híbrid endollable a Mercamotor Tortosa. 272 cavalls, acabat interior S-Line i gairebé 10.000 euros de descompte. I a més, compatible amb les ajudes del Pla Auto Plus, amb quotes des de 375,83 euros al mes. Unitats disponibles amb entrega immediata. Vine a provar-lo a Audi Mercamotor Tortosa.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
0: Imagina Ràdio.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM. Aquesta tardor aconsegueix-ho tot amb les màquines de bateria Estil. Màxima potència, autonomia i seguretat. Ja siguis professional o un jardiner aficionat, no et faltarà energia per posar a punt el teu jardí. El millor de la qualitat Estil només ho trobes a
1: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
2: Del 26 de setembre al 4 d'octubre, Jesús celebra les festes de Sant Francesc. Gaudeix de la Diada Jove, el concurs de paelles, bingo, tardeo, música en directe, la fira Be Tapa Music Fest, activitats infantils, el tradicional correfoc i moltes activitats més. Viu la festa a Jesús. Consulta tota la programació al web de l'EMD de Jesús.
3: Aquest diumenge la tradició torna a Amposta amb la 36a Festa de la Sega de l'Arròs. Sega a cop de fals, música, jota, xaranga, artesania i passejades amb carro. Diumenge, a partir de les 10:30, al restaurant L'Estany Casa de Fusta, vine a viure una jornada plena de tradició i cultura popular. Més info a turismeamposta.cat i amposta.cat.
4: L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i, sobretot, esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
5: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Aquest cap de setmana arriba la 17a Fira del Caçador de Masdenverge. Exhibicions de caça, escacs, tallers de pauma, simulador de caça, degustacions, vermut, xocolatada, festa country i molt més. I atenció, 1.000 euros de premi a la 8a cagada del manso. 3 i 4 d'octubre, Fira del Caçador de Masdenverge.
2: L'espectacle torna als carrers d'Amposta.
3: Del 29 de setembre al 100 d'octubre arriba una nova edició del FestiCamp,
2: el Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta.
3: Teatre, circ, música, dansa, tallers i instal·lacions artístiques ompliran els carrers de la ciutat. Més info a etca.cat i amposta.cat.
4: L'abdominoplàstia és una intervenció que extirpa l'excés de pell i greix abdominal i corregeix el múscul flàccid. S'aconsegueix un abdomen més pla, ferm i una cintura més estreta.
5: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
6: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins? Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes? I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 97 7, 45, 60, 66.
7: Imagina Ràdio.

0: sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes.
1: La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució.
2: De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins a l'actualitat.
1: I l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre.
2: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja.
1: De bon matí, a Imagina Ràdio.
3: Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio.

0: La cançó es diu Opelite i així comencem avui el De Bon Matí. Són 4 els minuts que passen de les 8. I pues el que te dic, que comencem ara mateix.
1: De Bon Matí. Imagina Ràdio.
0: I sí, com et deia, doncs comencem ara. I ara ja són 4 i mig els que passen de les 8. Avui és dijous, és dia 1 d'octubre de 2026. I aquí estem, al De Bon Matí, per portar-te diverses coses. Mira, avui, per exemple, pues, farem un repàs a les activitats que hi ha programades per al que queda de setmana, que ja és que ja tenim el cap de setmana a tocar, i n'hi ha moltes. Jo no sé, segurament algunes s'anul·laran, altres s'aplaçaran, però bueno, de moment nosaltres t'informarem de les que hi ha programades. Més coses, perquè també ens posarem al dia amb els titulars en portada i l'informatiu amb Andrea Maqueda. A més, avui parlarem també de la única constante. Parlarem de benestar o de com arribar a tenir, a sentir més benestar, i ho farem amb Álvaro Sánchez Ocaña. Una entrevista que vam fer fa uns dies i de la que avui escoltaràs un fragment, i que t'he de dir que està a la nostra pàgina web i és molt interessant, eh? Més coses, perquè també tindrem la cançó en català, resultats de sortejos i, com sempre, pues la millor música aquí a Imaginario. Des d'ara i fins les 9 i mitja t'envio una fortíssima abraçada a través de les ones. Jo, Imma Rastrero, i bueno, també dir-te que arriba aigua, diuen, eh? O sigui que compte amb la carretera si has de desplaçar-te. I res, que ara sí, va, que comencem, i que ara va en sèrio, això.
1: Fins a les 9 i mitja, De Bon Matí, a Imagina Ràdio. Imagina.
0: Escoltem la música de Chambao. La cançó es diu Ahí estàs tu.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio. Imagina.
1: I escoltem de seguida la música de Doctor Prats, però abans fem un salt a l'any 1991 des de l'àlbum Stars de Simply Red. La cançó es diu Something Got Me Started. D'aquesta manera, pues, arribem a les 8:10.

0: Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.
1: De bon matí. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo Bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta restaurant i lo Bistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
4: A mi me la dona per ser molt fort.
5: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
6: Rossend Margalef, la mel de casa.
7: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.

Us anem al 20 minutos, a la portada del 20 minutos, que diu que el govern donarà ajudes al propietari que baixi els preus dels lloguers i amenaça al que no renovi. El primer decret puja al 100% l'extensió en l'IRPF als propietaris si redueixin la mensualitat. L'altra norma imposaria 12 mesos d'indemnització si trenquen el contracte. Junts manté el dubte, tot i que suavitza el càstig als pisos turístics. El sindicat d'inquilines demana als partits d'Esquerra que votin a favor. D'altra banda, Illa demana endurir les penes per tenència il·lícita d'armes davant dels casos de tirotejos, davant l'augment d'aquests casos. El president de la Generalitat proposa reformar el Codi Penal, que veu desfasat, de manera que aquells que portin armes prohibides o modificades puguin arribar a condemnes fins a 4 anys pel que ingressarien a presó. En les seves paraules, la legislació espanyola s'equipararia a la d'Alemanya o França. D'altra banda, l'absentisme laboral creix i 1,64 milions de treballadors no van al seu lloc de treball cada dia, segons un informe de la companyia Randstad. És això, i aquest fenomen ha provocat la pèrdua de 7,2% de les hores pactades entre abril i juny, dos dècimes per damunt de les dades del segon trimestre de l'any passat. El document detalla que la indústria i els serveis són els sectors amb més absentisme. També es parla sobre el president de Ceuta, que diu a la jutgessa que el cap de gabinet de Sánchez va ignorar els seus avisos. Nou reglament de circulació a partir d'avui, casc obligatori per a riders i usuaris de patinet. Més coses, és que es parla també de futbol. A la portada del 20 minuts diu Lamine Yamal pujar les apostes per a la pilota d'or després d'un inici somiat. Anem ara a la portada del periòdico. El govern extremarà el control de la inversió estrangera en defensa i intel·ligència artificial. El mecanisme que va frenar l'OPA de Longaresa, Magui Arbagon, sobre Talgo, és la via que es farà servir adaptant-la al context actual i al marc europeu. Economia també posa el focus en centres de dades i bancs. Amistat amb friccions, titulen un altre dels temes a la portada del periòdico. Felip VI reclama a Macron les connexions elèctriques i ferroviàries pendents amb Espanya i els projectes d'hidrogen. Sánchez pressiona Junts i Podem amb el cost polític de tombar els decrets d'habitatge. Consum xifra en 1,9 milions els contractes de lloguer que es beneficiarien de les pròrrogues. D'altra banda, Esquerra Republicana i Comuns pressionen

0: Anem ara a les portades territorials. A Tarragona, a Diari Més, els primers pisos socials de Llevant es licitaran enguany. Les excavacions per a la futura promoció de 40 habitatges destinats a lloguer i ubicats a davant del cap de la Rabassada començaran durant l'últim trimestre de l'any. Aquest mes s'iniciaran els treballs previs per desbrossar la finca i fer-hi el control arqueològic. D'altra banda, Valls serà l'epicentre del Clown, el primer festival internacional de pallasses i pallassos. Tindrà lloc del 5 al 8 de novembre amb 16 sessions obertes al públic. I a Reus, el Consell Comarcal destina més de 4,4 milions d'euros a les beques menjador. Més portades territorials, en aquest cas posem la mirada a Lleida i diu Los Javis produeixen una sèrie sobre els crims de Thor. Amb l'ajuda de Carles Port, el gegant nord-americà anuncia el projecte d'inspiració lliure sobre els tràgics successos en aquest poble de 13 cases del Sobirà. Serà una ficció. Més coses, edat mínima de 15 anys i casc obligatori per anar en patinet a partir d'avui. Els motoristes amb guants i calçat tancat hauran d'anar també. Un altre titular diu 12 anys vivint sota l'amenaça de ser desnonats. Fa 12 anys que Emilio Martínez i la seva dona, Rita Maria Jiménez, viuen a la seva casa del col·legi sota l'amenaça d'un desnonament d'origen hipotecari. Han passat per una execució hipotecària, una titulització de deute i un lloguer social i ara afronten una dació en pagament. D'altra banda, el govern central continua sense tenir lligada l'aprovació dels seus decrets d'habitatge. Un cas que s'explica a la portada del Segre. Més coses de la poca pastura a l'estiu, a la falta de farratges. Ramaders que recullen les seues ovelles al Sobirà es plantegen deixar la transhumància. El boicot docent a sortides ja tanca cases de colònies. Al perdre gairebé totes les reserves previstes que hi havia per aquesta tarda. I acabem parlant d'esports amb la portada del Mundo Deportivo. Diu, cracs a l'aire, cracs en l'aire, diu el titular. La sanció pendent de la Premier al City per infringir les normes financeres poden col·locar en el mercat a les seves estrelles. Un descens o un càstig de punts que l'allunyi de Champions afectaria a jugadors com Guardiol, que va estar en el radar culé. També es parla de Haaland o jugadors com Cherki, per exemple. També es parla del Barça, de l'equip femení del Barça, diu 7 en blanc i líders, perquè van quedar 0-6 davant del AS Roma, guanyant les del Barça. Diu un Barça intractable, va tornar a golejar amb doblets de Graham i Pina, i Aitana va reaparèixer a la Champions. D'altra banda, a la Nations League diu que CR7... Cristiano Ronaldo, vaja, explota i abandona la concentració de Portugal. En Fórmula 1, Alonso tindrà el seu sou més alt, més de 35 milions d'euros, i Almeria acull una edició amb rècord de participants de la Skoda Titan Desert.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Imagina.
0: I arribem a les 8 i mitja, arribem a hora d'informatiu amb la música de Bastille. La cançó es diu Save My Soul.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
2: Bé, són les 8:30 del matí, és hora d'informatiu i hora també de donar la benvinguda a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
3: Molt bon dia.
2: El Congrés votarà demà divendres els dos decrets d'habitatge.
3: El govern espanyol portarà a votació dos decrets amb mesures per intentar facilitar l'accés a l'habitatge i donar més protecció als llogaters. El primer, publicat ahir dimecres al BOE, amplia la protecció davant dels desnonaments de persones vulnerables, limita les pujades de lloguer i regula els contractes de temporada i per habitacions. També incorpora incentius fiscals per als propietaris que ofereixen lloguers assequibles i mesures per facilitar la compra del primer habitatge. Avui es publicarà el segon decret, que preveu la renovació automàtica dels contractes en determinats casos. Tots dos debatran i es votaran per separat demà divendres al Congrés.
2: El Consell Comarcal del Baix Ebre demana més de 477.000 euros per formar professionals en l'àmbit sociosanitari i de la neteja.
3: Els dos itineraris de formació professional ocupacional dual oferiran un total de 30 places i combinaran formació, orientació i experiència laboral. Hi haurà 15 places per formar-se en atenció sociosanitària i 15 més en neteja d'espais. Després de la formació, les persones participants tindran 12 mesos de contractació laboral. El projecte està pensat per formar professionals en sectors que necessiten incorporar treballadors i facilitar-los l'experiència en un entorn laboral real.
2: Avui dijous, Amposta reunirà 42 empreses i entitats en la novena Fira de l'Ocupació.
3: La jornada, que posarà en contacte empreses i persones que busquen feina o volen millorar la seva situació laboral, tindrà lloc a l'Auditori Municipal a partir de les 9 del matí i comptarà amb diferents sectors com la indústria, els serveis, l'hostaleria i la construcció. Les persones participants podran presentar el currículum i fer entrevistes ràpides amb responsables de recursos humans. La programació també inclourà xerrades, taules rodones sobre competències personals i activitats d'emprenedoria. Com a novetat, enguany la Fira també oferirà un format virtual per facilitar el contacte amb les empreses a qui no pugui assistir presencialment.
4: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
5: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furlai, Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
4: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
5: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
4: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imagina Ràdio.
6: És temps de tardor. Tíntia Jardineria us ofereix el temps.
2: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
3: Avui dijous ens despertem amb un cel entremig i molt ennuvolat arreu del territori. A partir de migdia s'esperen ruixats i xàfecs d'intensitat moderada. En quant a les temperatures, es mantindran. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 22 graus, mentre que les màximes arribaran als 27, 29, 30 i 31 graus a les hores centrals.
2: Molt bé, doncs bueno, si ve aigua, si ens hem de desplaçar, precaució sobretot.
3: Sobretot, eh? Precaució sobretot, sempre.
2: Importantíssim. Molt bé, Andrea, moltes gràcies. Ens trobem a les 9.
3: Fins després.
7: La processionària del Pi provoca irritacions en oïdes, nas i gola en els humans i problemes greus a les mascotes. Ara és el moment d'actuar. Tens temps fins a finals d'octubre. Oblida't de la processionària del Pi durant 2 anys amb el tractament d'endoteràpia de Cíntia Jardineria, un procediment que actua des del cor del Pi. Informa't a cintiajardineria.com o trucant al 629 988 566.
0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9:30.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
2: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
1: Ara capturen la bellesa.
2: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
1: Tens fins al 2 de novembre.
2: Informa-te'n a mayor.cat
1: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
2: Big Mad Mayor. Construïm territori.
1: Cuidem lo que és nostre.
3: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
4: Divendres 2 d'octubre, a partir de les 4 i mitja, vine a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa i participa en els tallers científics organitzats per la Universitat Rovira i Virgili dins de la Nit Europea de la Recerca. Una tarda de ciència per a famílies, nens i joves, on podràs experimentar i descobrir amb investigadores i investigadors de la URB. No t'ho perdis, t'hi esperem per viure la ciència en directe, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa.

0: Imagina Ràdio. De bon matí.
1: Bé, i ara anem a... Vaig a fer-te una pregunta. Tens ganes de viure millor? De deixar de patir? No sé si aquestes serien preguntes correctes per a donar pas al tema que anem a parlar ara o a la persona amb qui anem a parlar. És Álvaro Sánchez de Ocaña. Álvaro, bon dia.
2: Bon dia.
1: No sé com presentar-te perquè hauria de dir moltes coses per a dir exactament qui ets. Uh-huh. Així que, si vols, digues tu una mica qui ets.
2: Bueno, jo soc nascut a Barcelona,

0: fa 18 anys que visc a l'Ametlla de Mar. Vam fer el canvi de vida, pues això, quan jo tenia 30 i pocs. I bàsicament el que vinc a compartir és doncs, una manera de viure o d'estar la vida diferent, en la que no estem tan dominats, diguéssim, pel pensament o per la ment, i doncs podem viure molt millor, molt més relajats, molt més feliços, però bueno, entenent que s'ha de fer alguna cosa per arribar a aquest punt.
1: Molt bé.
0: Llavors, com et deia, jo estava a Barcelona amb un altre estil de vida completament diferent, en una empresa multinacional i amb un càrrec molt estressant, i això em va portar a començar a practicar ioga. Vaig començar a practicar ioga perquè un amic m'ho va recomanar, i a dia d'avui doncs, soc professor de ioga des de l'any 2009, i a part de ioga també ensenyo meditació. I això m'ha portat amb el temps a voler compartir aquests beneficis d'aquestes pràctiques ancestrals i a escriure un primer llibre, que és este que t'he portat, i ara acabo d'escriure el segon.
1: Molt bé. I sobre estos llibres i benestar anem a parlar ara.
0: Exacte, sí, sí. No?
1: I la multinacional se va quedar allà.
0: Sí, sí, va ser canvi de vida radical. No era, bueno, pues com tothom, no? Diguem que tens una feina professional en la que t'especialitzes en algo. Jo vaig anar pujant, escalant, diguéssim, fins arribar a un càrrec de molta responsabilitat.
1: No eres feliç, suposo.
0: Bueno, era feliç a nivell material i econòmic,
1: claro.
0: A la part externa, però a la part interna no. Era doncs, això, estrès, malestar, neguits per la nit, i llavors va ser quan un molt bon amic meu va dir, escolta, prova això. Jo vaig dir, no, home, no, que això és una cosa de dones, deixa estar.
1: I... Ostres, aquells prejudicis, no?, que hi ha a vegades de...
0: Sí, sí, totalment, eh?
1: Que mos ven la societat, al final, de coses de dones, coses d'homes...
0: Correcte,
1: al final
0: correcte.
1: Són coses i ja està. No?
0: Te parlo de fa, doncs, 22 anys,
1: claro.
0: També, no? Mm. Però que sí, que sí, que de fet, a dia d'avui, te puc dir que les meves classes, que n'he impartit ja més de 3.000, la ràdio seria 80% dones o 90% i 10% homes. Vull dir que són molt poquets els homes que s'animen.
1: Ja, que potser mos cuiden més les dones en aquest sentit.
0: Jo et parlo sempre des del punt de vista del ioga.
1: Sí.
0: I te diria que sí, molt més. Però, per exemple, si mires altres, diguem, altres tècniques, com per exemple el tai chi o altres maneres de practicar el qigong, aquí sí que està més equilibrat. Però en el ioga, concretament, sí, és molt més... moltes més dones. Sí, sí.
1: Molt bé. Parlem dels teus llibres. El primer, 2024, La única constante.
0: La única constante, sí.
1: Parla'ns una mica sobre...
0: Bueno, esta, podríem dir esta expressió, La única constante, perquè, clar, tu escoltes això i dius, què és La única constante, no? Què vol dir això? D'alguna manera és la, diguem, la forma que jo he trobat per a descriure allò que la ment no pot entendre, i que és la nostra essència, no? Perquè sempre et diuen connecta con tu verdadera naturaleza, no? Ves a buscar l'essència. Doncs d'alguna manera l'única constante és, jo diria, allò que tenim tots dins, que sempre està constant, que no té, diguem, cap variació, i que no depèn de lo que passi o no passi a fora. I per això és constant.
1: Molt bé.
0: Aquí és on diguem, la cosa s'aprofundeix, i és on hauríem de comprendre la diferència entre el que és la ment, el pensament, i el que és la consciència. I aquí és on realment... Al final és un viatge interior, és mirar cap a dins i entendre, no?
1: Claro.
0: La part profunda de lo que som.
1: Molt bé. Jo estic aquí, estic mirant l'índex ara, i ja la primera part comença en ¿por qué sufrimos?
0: Claro, sí, sí.
1: És que, claro, aquí està la resposta, aquí jo crec que cadascú se contestaria en funció del seu estat, del moment en què la contestés.
0: Sí, lo que passa que al final... Encara que tots els estats siguin diferents i totes les persones aparentment siguin diferents i els escenaris també, les circumstàncies o com sigui la teua vida, el rerefons sempre és el mateix per a tots. És a dir, ¿por qué sufrimos? Perquè li fem cas a lo que la ment mos conta cada dia. Hi ha una veueta al nostre cap que és, bueno, es diu la red neuronal por defecto. Això és com una... Podríem dir, és com un disco ratllat que està sempre allí, no? El que has de fer, el que hauries de fer...
1: Pensaments
0: que...
1: intrusius, ah? Tot se mescla aquí.
0: Sí, sí, i al final acaba sent compulsiu, és a dir, tot el que et fa patir, no? Llavors, això és la ment. Tot aquest tipus de pensament, pensa que nosaltres tenim cada dia entre 60.000 i 70.000 pensaments. D'estos 60.000, 70.000 pensaments al dia, això és ciència,
1: però, no? I això és una mitja, entenc.
0: O sigui, és la mitja del ser humà.
1: La gent que sobrepensa...
0: Bueno, la gent que sobrepensa...
1: Aquí ja explota.
0: Sí, sí, clar, col·lapsa i...
1: Claro, claro.
0: I pots desenvolupar malalties mentals. Però no és només això, lo greu. Tu comptes 60.000 pensaments diaris, que és una barbaritat, el 90% d'estos 60.000 pensaments són los mateixos d'ahir. perquè la ment sempre claro. Funciona a través del passat o se projecta al futur. Llavors, què passa? Si m'obsessiono amb el passat, puc caure en depressió. La depressió és un mal del passat que no està curat. I si m'estic estressant i agobiant per lo que pugui passar demà passat o la setmana que ve al futur, llavors entro en ansietat. I estos són els dos grans mals d'avui dia. La depressió, obsessió pel passat, l'ansietat, preocupació pel futur. Tot això és la ment, ¿vale? I tot això és el que ens fa patir. Llavors, hem d'entendre que detrás d'això, o com a rerefons d'això, hi ha la consciència. ¿Vale? La consciència no és el mateix que la ment. La consciència és, podríem dir, la nostra capacitat de percebre les coses, no?
1: Bueno, ara sortirà un nou llibre.
0: Sí.
1: Segon llibre.
0: Correcte.
1: Ah, això és com després d'una gestació per un fill, diuen, no?
0: Sí.
1: Una mica.
0: Sí.
1: Conta-mos de què va. Bueno, està clar que va per dins del món pel que et mous, òbviament. Mm-hmm. Però explica'ns una mica diferències, similituds. Mm-hmm.
0: Bueno, doncs mira, la diferència sobretot seria això. Aquest primer llibre va ser com, podríem dir, com una bíblia de lo que és la espiritualitat ben entesa i com tot el recorregut des del patiment més profund a la liberació completa en base a, podríem dir, el sendero del yoga i la meditació, no? Estas escoles tradicionals de la Índia que ens ensenyen, doncs, això, no? A aturar-nos, a fer yoga, perquè el yoga és molt complex i no són només postures ni tècniques de relaxació, hi ha molt de fato aquí realment, no? Llavors, este primer llibre de l'única constante és, podríem dir, un llibre de 400 pàgines amb tota la seva profunditat i tota la seva riquesa. I d'alguna manera, després d'un any, quasi dos, que el vam llançar a l'octubre farà 2 anys, m'he donat compte que potser està molt enfocat a un públic que ja fa algo en este sentit, que ja treballa, podríem dir, a nivell interior d'alguna manera. No dic que siguin grans meditadors, però que sí que gent que es qüestiona, no? Per què pateixo? Per què faig cas a esta veueta que no calla mai? Tot això, no? Llavors, este segon llibre, que es diu Les dues realitats, és un enfoc completament diferent, totalment al revés. En lloc de ser un llibre, podríem dir, llarg i complex i molt profund, és un llibre curtet de 80 pàgines, on hi ha 9 històries, 9, a més en format de metàfora, i a més és un llibre il·lustrat. Llavors, l'enfoc d'este segon llibre és intentar arribar a tots els públics, sobretot públic jove, perquè els joves pateixen moltíssim, que això també en podríem parlar.
1: Això donaria per a una entrevista, sinó un programa sencer.
0: Exacte.
1: Molt bé. Álvaro, no sé si tens algo més, si tens ganes de contar-nos algo més, perquè per cert, el llibre quan sortirà?
0: Pues mira, ara està l'editorial, ja m'hem fet l'informe literari, ara comencem amb les correccions, que s'ha de fer, bueno, l'ortotipogràfica, la d'estil i això, maquetar tot el tema de les il·lustracions, i la idea és presentar-lo octubre-novembre.
1: Molt bé. Les il·lustracions, per cert, qui les ha fet?
0: La meva professora de dibuix.
1: Ja va dir, tu no dibuixes. Bueno, sí,
0: bueno,
1: però...
0: Jo sóc molt amateur. No, ho ha fet una professional, que és pintora professional. A més, ella és alumna de ioga, diguem, de les meves classes, i jo sóc alumne seu de les classes de dibuix i pintura, les dona al Perelló. Ella és una xica israelí, vamos, i, bueno, a més està en la plataforma de les dones israelis per la pau, a Espanya, i, bueno, és tot amor, està xiqueta. I viu al Burgà, entre el Perelló i... La Plana del Burgà, entre el Perelló i l'Ampolla. I les ha fet ella, i podeu consultar, després si vols te deixo la seva web perquè podeu veure el que fa.
1: Posarem a la nostra web quan pugem la conversa.
0: Perfecte, perquè té una sensibilitat exquisita. I poc més voldria compartir, donar-vos les gràcies per aquesta oportunitat. I al final el missatge seria este, entendre fins a quin punt la teva ment mana la teva vida i comprendre que tot això se pot capgirar.
1: Molt bé. Podem seguir-te també a xarxes socials,
0: sí,
1: per cert.
0: Sí, sí.
1: Que allà pues, podem...
0: Tenim
1: podem
0: un canal a YouTube, tenim...
1: Una mica més...
0: Sí, Instagram, TikTok, tot en el mateix nom de La Única Constante.
1: Molt bé. Molt bé, doncs, pues, Álvaro, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies
1: i, bueno, que quan vulguis, pues, els portes i micros d'Imaginar Ràdio estan oberts
0: pues
1: a la teva disposició.
0: Perfecte, molt bé, moltes gràcies.
1: I a veure si la pròxima vegada que vens vivim tots una mica millor, som més feliços, no?
0: Vinga, va. Està en nostra mano, eh? Vull dir que al final és una decisió...
1: Ja, és veritat.
0: Mira, ahir li deia a ma filla, 21 anys, acabats de fer, i li deia això pel matí, dic, Julia, la felicitat se elige. Vull dir, la persona que és feliç no és perquè... No és perquè li cau la loteria, no, és perquè ho tries. Tu tries ser feliç. El que passa és que llavors t'adones que has de fer coses.
1: Claro.
0: I això
1: claro.
0: És el que implica, vale?
1: Aquí podríem obrir un meló... O...
0: Però és que és això.
1: Que Déu-n'hi-do.
0: Si podem estar més feliços, podem fer-ho, però hem de fer cosetes.
1: Molt bé. Doncs, vale? Pues, Álvaro, mos quedem en això. Moltes gràcies.
0: A tu.

0: dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Aquest diumenge la tradició torna amb posta amb la 36a festa de la Sega de l'Arròs. Sega a cop de fals, música, jota, xaranga, artesania i passejades amb carro. Diumenge a partir de les 10 i mitja, al restaurant L'Estany Casa de Fusta, vine a viure una jornada plena de tradició i cultura popular. Més info a turismeamposta.cat i amposta.cat.
2: Mil fulls de mus de llagostins de la Ràpita, rotllet de cecina amb oli i parmesà, croquetes de rabo de bou, lingot de bacallà gratinat amb all i oli i escalivada, sorbet de llimona i caneló de guaio cimental amb beixamel de tòfona. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot amb postres, beguda i cafès per 50 euros. 977 71 90 17 i hotelrestaurantdiego.com.
3: Qui diu que la tardor és avorrida? Arriba la dolça tardor a Horta de Sant Joan. Dissabte 3 d'octubre, tapes, bon vi i festa amb DJ Lau. I diumenge 4, trobada de cotxes clàssics, taller infantil, espectacle, els dolços més tradicionals, productes d'artesania, música i berenar popular. Deixa la mandra a casa i vine a la plaça de l'Església d'Horta de Sant Joan. T'esperem a la dolça tardor.
4: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
5: La millor música per sentir-se.
0: Fins a les 9 i mitja, de bon matí. La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: Recordant la música de Rihanna amb aquest Diamonds i arribem ja a les 9 del matí.
1: Fins a les 9 i mitja de Bon Matí a Imagina Ràdio.
0: I ho fem recordant la música de Miquel Erentxun. La cançó es diu A un minuto de ti.

0: S'escriu amb H o sense H?
1: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
4: Hora puntal és 9 del matí, hora d'informatiu i hora també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
5: Molt bon dia, Inma.
4: El Congrés votarà demà divendres els dos decrets d'habitatge.
5: El govern espanyol portarà a votació dos decrets amb mesures per intentar facilitar l'accés a l'habitatge i donar més protecció als llogaters. El primer, publicat ahir dimecres al BOE, amplia la protecció davant dels desnonaments de persones vulnerables, limita les pujades de lloguer i regula els contractes de temporada i per habitacions. També incorpora incentius fiscals per als propietaris que ofereixen lloguers assequibles i mesures per facilitar la compra del primer habitatge. Avui es publicarà el segon decret, que es preveu la renovació automàtica dels contractes en determinats casos. Tots dos es debatran i es votaran per separat demà divendres al Congrés.
4: El Consell Comarcal del Baix Ebre demana més de 477.000 euros per reformar professionals en l'àmbit sociosanitari i de la neteja.
5: Els dos itineraris de formació professional ocupacional dual oferiran un total de 30 places i combinaran formació, orientació i experiència laboral. Hi haurà 15 places per formar-se en atenció sociosanitària i 15 més en neteja d'espais. Després de la formació, les persones participants tindran 12 mesos de contractació laboral. El projecte està pensat per formar professionals en sectors que necessiten incorporar treballadors i facilitar-los l'experiència en un entorn laboral real.
4: Avui dijous, Amposta reunirà 42 empreses i entitats en la novena Fira de l'Ocupació.
5: La jornada, que posarà en contacte empreses i persones que busquen feina o volen millorar la seva situació laboral, tindrà lloc a l'Auditori Municipal a partir de les 9 del matí i comptarà amb diferents sectors com la indústria, els serveis, l'hostaleria i la construcció. Les persones participants podran presentar el currículum i fer entrevistes ràpides amb responsables de recursos humans. La programació també inclourà xerrades, taules rodones sobre competències subpersonals i activitats d'emprenedoria. Com a novetat, enguany la fira també oferirà un format virtual per facilitar el contacte amb les empreses a qui no pugui assistir presencialment.
6: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
7: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Tous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
6: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
7: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
6: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
1: Imagina Ràdio.
3: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
4: I Andrea, pel que fa al temps, sembla que arriba aigua, no?
5: Sí, així és, perquè avui dijous ens hem despertat amb un cel entremig i molt ennuvolat arreu del territori. A partir de migdia, com estàvem comentant, s'esperen ruixats i xàfecs d'intensitat moderada. En quant a les temperatures, es mantindran. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 22 graus, mentre que les màximes arribaran als 27, 29, 30 i 31 graus a les hores centrals.
4: Molt bé, Andrea, moltes gràcies. Com dèiem abans, que sobretot comptem els desplaçaments,
5: precaució
4: en la carretera. Sí. I que moltes gràcies, que ens trobem demà aquí al De Bon Matí. Eh?
5: Fins demà, molt bon dia.
4: I tu recorda que si vols seguir estant informat, informada, cada hora apuntat tindràs el bollet informatiu aquí a Imagina Ràdio, així que no cal que marxes en cap moment del dia. I si no, a més, pots ampliar informació durant les 24 hores del dia a través d'imaginaradio.cat.
8: El teu fill o filla té por d'anar al dentista? Necessites un odontopediatra? Tens una clínica dental especialitzada més a prop del que penses. A Tortosa, Clínica Dental Ebre Clínic, Avinguda Catalunya 28.
9: Amposta, Clínica Dental Montsià, Avinguda Ràpita 197.
8: I a Vinaròs, Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22.
10: I somriu a la vida!
11: De Bon Matí, Imagina Ràdio.
3: A Fusteria Rupérez som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.

0: pensant tu.
1: La música de Banda Neon, la cançó es diu Guapíssima i és la cançó en català avui aquí al de Bon Matí.
2: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
3: Inma Rastrero, de Bon Matí. Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: Anem ara a fer una ullada als resultats dels sortejos efectuats ahir mateix. Comencem amb la 649. La combinació guanyadora ha estat formada pel 2, el 12, el 13, el 26, 43 i 45. Complementari el 25 i reintegrament el número 7. Els números del trio han estat l'1, el 2 i el 4. A la Bonoloto el 5, l'11, el 12, el 20, el 31 i el 49. I finalment, al cupó diari de l'11, el número premiat ha estat el 42.048.
1: Fins a les 9 i mitja, de bon matí. La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Preparat per rebobinar en el temps? Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club. Rebobina. Rebobina. Concert en directe en versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90. Rebobina. Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda. Entrades a Ebretique. Socis a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club. Els 80 i 90 tornen a la pista.
2: Fatzini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: Estàs a l'oficina, estudiant o fent teletreball, i l'ordinador... Si ets una empresa, un professional o un particular, a Altercom 21 fem que la tecnologia treballi per tu. T'ajudem amb informàtica, ciberseguretat, serveis al núvol, porters electrònics, antenes de televisió, solucions a mida, proximitat i confiança. Ens trobaràs al carrer Sagrat Cor 3, Raval de Cristo. 977 44 67 17. Altercom 21. Tecnologia, seguretat i comunicacions per al teu dia a dia.
4: Els dies 10 i 11 d'octubre, 23a edició de la Fira de l'Aiguardent de Prat de Comte. Aquest any amb un pregoner de luxe, l'expresident del Barça, Sandro Rosell. Viu l'esperit de Comte. La gent del poble t'obre les portes de casa seva per a tastar els seus dolços, el pa i, per suposat, l'Aiguardent. A més, exposicions, activitats infantils, food trucks, tast de vins, música i animació, sopar d'aiguardentès, parades d'artesania, demostració d'oficis i moltes més activitats programades. 10 i 11 d'octubre, Festa de l'Aiguardent de Prat de Comte. Yeah.

0: la cançó es diu El fin del mundo. Són les 9 i 19 minuts del matí. Anem a fer una ullada a les activitats de la setmana.
1: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.

0: I ara, com et deia, pues és moment de fer una ullada a les activitats. Avui, demà divendres, dos xerrades. Una d'elles, les mines de terra refractària del Pinell de Brai, a càrrec de Mireia Margalef Castillo, a les 6 de la tarda a l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta, a Gandesa. I l'altra xerrada que hi ha per a destacar és sobre la importància dels models meteorològics i el seu funcionament, amb la presentació del llibre Quin temps farà, a càrrec d'Àlex Van der Land. Serà a les 7 del vespre a la sala d'actes de l'Ajuntament de la Torre de l'Espanyol. El dissabte, dia 3, trobada d'art i artesania, creació local i productes fets a mà a partir de les 10 del matí al Mercat de Tortosa. També hi haurà branx de verema amb degustació dels vins de la Verema 2026 a les 11 del matí al celler Pedrola a Miravet. El preu és de 15 euros. El mateix dia, també el dissabte, espectacle Apocalipsi Fatxa de Pot de Plom Teatre a les 7 i mitja del vespre a l'Auditori del Canà i el preu de l'entrada és de 12 euros. El diumenge, dia 4 d'octubre, concentració de vehicles clàssics i motocicletes de 9 del matí a 2 de la tarda a l'illa de Saurí, de Mora d'Ebre. També hi haurà cursa d'orientació per celebrar el dia de la fisioteràpia a partir de les 9 i quart al Parc dels Xirivecs d'Amposta. El preu és de 5 euros destinats a l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer Montsià. I també hi haurà el diumenge la Festa de la Sega a Amposta a partir de les 10 del matí, amb batudes de potes, actuació de xaranga, suc d'anguila i guardet de lo cantador, ballada de jotes de les dones de Deltebre, i durant la festa se repartirà coc borratxo. La trobada, també hi haurà trobada d'artesania de les Terres de l'Ebre i Maestrat, passejades amb carro, i tot serà al restaurant L'Estany, a la Casa de Fusta. Recordem també que fins al dia 4 d'octubre se celebra la 13a edició de FestiCam, Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta, per informació edca.cat o bé amposta.cat. I també se celebra a cel obert el Festival d'Intervencions Efímeres. Cal dir que Jesús serà del 2 al 11 d'octubre i el Llecona del 2 al 18 d'octubre. Per informació i programa, a celobertfestival.cat. I acabem amb gastronomia, tercera edició de les jornades gastronòmiques de l'arròs del Delta de l'Ebre, a Deltebre, la Ràpita, l'Ampolla i Amposta, fins a l'11 d'octubre. Menús i restaurants es poden consultar a terresdelebretravel.cat.
1: Fins a les 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.

0: radio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.
1: De bon matí. Imagina Ràdio.
2: I en 3 minuts amb la música d'Avamax arribem a les 9 i mitja del matí. Posem el punt i final al de bon matí avui dijous. I res més per part meva. Desitjar que passes molt bon dia. Adéu-siau.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. El Congrés votarà demà divendres els dos decrets d'habitatge. El govern espanyol portarà a votació dos decrets amb mesures per intentar facilitar l'accés a l'habitatge i donar més protecció als llogaters. El primer, publicat ahir dimecres al BOE, amplia la protecció davant dels desnonaments de persones vulnerables, limita les pujades de lloguer i regula els contractes de temporada i per habitacions. També incorpora incentius fiscals per als propietaris que ofereixen lloguers assequibles i mesures per facilitar la compra del primer habitatge. Avui es publicarà el segon decret, que preveu la renovació automàtica dels contractes en determinats casos. Tots dos es debatran i es votaran per separat demà divendres al Congrés. El Consell Comarcal del Baix Ebre demana més de 477.000 euros per formar professionals en l'àmbit sociosanitari i de la neteja. Els dos itineraris de formació professional ocupacional dual oferiran un total de 30 places i combinaran formació, orientació i experiència laboral. Hi haurà 15 places per formar-se en atenció sociosanitària i 15 més en neteja d'espais. Després de la formació, les persones participants tindran 12 mesos de contractació laboral. El projecte està pensat per formar professionals en sectors que necessiten incorporar treballadors i facilitar-los l'experiència en un entorn laboral real. Avui dijous, Amposta reunirà 42 empreses i entitats en la novena Fira de l'Ocupació. La jornada, que posarà en contacte empreses i persones que busquen feina o volen millorar la seva situació laboral, tindrà lloc a l'Auditori Municipal a partir de les 9 del matí i comptarà amb diferents sectors com la indústria, els serveis, l'hostaleria i la construcció. Les persones participants podran presentar el currículum i fer entrevistes ràpides amb responsables de recursos humans. La programació també inclourà xerrades, taules rodones sobre competències personals i activitats d'emprenedoria. Com a novetat, enguany la fira també oferirà un format virtual per facilitar-ne el contacte amb les empreses a qui no pugui assistir presencialment.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dijous ens hem despertat amb un cel entremig i molt ennuvolat arreu del territori. A partir de migdia s'esperen ruixats i xàfecs d'intensitat moderada. En quant a les temperatures, es mantindran. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 22 graus, mentre que les màximes arribaran als 27, 29, 30 i 31 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
3: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
2: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
2: Aquest diumenge 4 d'octubre la tradició torna a batre a la 36a festa de la Sega de l'Arròs d'Amposta. La batuda a pot és tradicional, la música viva de la xaranga Suc d'Anguila, Guardet lo Cantador, el ball de jotes de les dones de Deltebre, passeja amb carro o viu el teatre amb mercat de 21 botons. Pots gaudir d'una bona experiència dinant al restaurant L'Estany Casa de Fusta. Reserva ja la teva taula trucant al 977-26-1026. Festa de la Sega de l'Arròs, amb el suport de l'Ajuntament d'Amposta i el restaurant L'Estany Casa de Fusta.
3: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
4: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un Seat. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
5: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller, a Vinaròs i Tortosa.
6: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: Diumenge 25 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala B d'Amposta es presenta Plens de Sol, una proposta escènica de poesia i música que evidencia la força emocional de l'univers literari de Vicent Andrés Estellés. Un viatge sensible sobre els grans temes d'aquest poeta valencià: l'amor, el cos, la tendresa, la memòria col·lectiva, la lluita i l'estima per la llengua i la terra. Venda anticipada d'entrades. Més info a la salabteatre.com.
1: Els dies 10 i 11 d'octubre, 23ena edició de la Fira de l'Aiguardent de Prat de Comte. Aquest any amb un pregoner de luxe, l'expresident del Barça, Sandro Rosell. Viu l'esperit de Comte. La gent del poblet obre les portes de casa seva per a tastar els seus dolços, el pa i, per suposat, l'aiguardent. A més, exposicions, activitats infantils, food trucks, tas de vins, música i animació, sopar d'aiguardenters, parades d'artesania, demostració d'oficis i moltes més activitats programades. 10 i 11 d'octubre, Festa de l'Aiguardent de Prat de Comte.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
4: Tortosa té carrers per passejar, però un dia a l'any són per córrer. El 4 d'octubre torna la cursa a lo carrilet, 5 o 10 quilòmetres. Tu tries la distància, Tortosa posa l'escenari. Vols mirar-la passar o vols formar-ne part? Inscriu-te ara a locarrilet.com, espai patrocinat per Clínica Dental Ebre Clínic, patrocinador principal de la cursa.
5: L'espectacle torna als carrers d'Amposta.
6: Del 29 de setembre al 5 d'octubre arriba una nova edició del FestiCamp,
5: el Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta.
6: Teatre, circ, música, dansa, tallers i instal·lacions artístiques ompliran els carrers de la ciutat. Més info a edca.cat i amposta.cat.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. El Congrés votarà demà divendres els dos decrets d'habitatge. El govern espanyol portarà a votació dos decrets amb mesures per intentar facilitar l'accés a l'habitatge i donar més protecció als llogaters. El primer, publicat ahir dimecres al BOE, amplia la protecció davant dels desnonaments de persones vulnerables, limita les pujades de lloguer i regula els contractes de temporada i per habitacions. També incorpora incentius fiscals per als propietaris que ofereixen lloguers assequibles i mesures per facilitar la compra del primer habitatge. Avui es publicarà el segon decret, que preveu la renovació automàtica dels contractes en determinats casos. Tots dos es debatran i es votaran per separat demà divendres al Congrés. El Consell Comarcal del Baix Ebre demana més de 477.000 euros per formar professionals en l'àmbit sociosanitari i de la neteja. Els dos itineraris de formació professional ocupacional dual oferiran un total de 30 places i combinaran formació, orientació i experiència laboral. Hi haurà 15 places per formar-se en atenció sociosanitària i 15 més en neteja d'espais. Després de la formació, les persones participants tindran 12 mesos de contractació laboral. El projecte està pensat per formar professionals en sectors que necessiten incorporar treballadors i facilitar-los l'experiència en un entorn laboral real. Avui dijous, Amposta reunirà 42 empreses i entitats en la novena Fira de l'Ocupació. La jornada, que posarà en contacte empreses i persones que busquen feina o volen millorar la seva situació laboral, tindrà lloc a l'Auditori Municipal a partir de les 9 del matí i comptarà amb diferents sectors com la indústria, els serveis, l'hostaleria i la construcció. Les persones participants podran presentar el currículum i fer entrevistes ràpides amb responsables de recursos humans. La programació també inclourà xerrades, taules rodones sobre competències personals i activitats d'emprenedoria. Com a novetat, enguany la fira també oferirà un format virtual per facilitar-ne el contacte amb les empreses a qui no pugui assistir presencialment. I pel que fa al temps, avui dijous ens hem despertat amb un cel entremig i molt ennuvolat arreu del territori. A partir de migdia s'esperen ruixats i xàfecs d'intensitat moderada. En quant a les temperatures, es mantindran. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 22 graus, mentre que les màximes arribaran als 27, 29, 30 i 31 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Radio.
3: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.
2: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
3: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
2: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
3: Tot el que imagines al millor preu.
2: Vic Magmajor.
3: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
4: Tortosa té carrers per passejar, però un dia a l'any són per córrer. El 4 d'octubre torna la cursa a lo carrilet. 5 o 10 quilòmetres. Tu tries la distància, Tortosa posa l'escenari. Vols mirar-la passar o vols formar-ne part? Inscriu-te ara a locarrilet.com. Espai patrocinat per Clínica Dental Ebre Clínic, patrocinador principal de la cursa.
5: Diumenge 25 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala B d'Amposta es presenta Plens de Sol, una proposta escènica de poesia i música que evidencia la força emocional de l'univers literari de Vicent Andrés Estellés. Les veus de Fuensanta López, Josep Lluís Villa, Arturo Gaya i la música en directe de Sergi Trenzano i Quique Pellicer donen forma a aquesta proposta íntima i emocionant. Venda anticipada d'entrades. Més info a la salabteatre.com.
6: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i lo bistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Aquest cap de setmana arriba la 17a Fira del Caçador de Masdenverge. Exhibicions de caça, escacs, tallers de pauma, simulador de caça, degustacions, vermut, xocolatada, festa country i molt més. I atenció, 1.000 euros de premi a la 8a cagada del manso. 3 i 4 d'octubre, Fira del Caçador de Masdenverge.
2: Aquest diumenge la tradició torna a Amposta amb la 36a Festa de la Sega de l'Arròs. Sega a cop de fals, música, jota, xaranga, artesania i passejades amb carro. Diumenge, a partir de les 10:30, al restaurant L'Estany Casa de Fusta, vine a viure una jornada plena de tradició i cultura popular. Més info a turismeamposta.cat i amposta.cat.
3: Quin Volkswagen encaixa amb tu? Un Polo per moure't cada dia? Un T-Roc per anar una mica més enllà? O un Tiguan per tenir espai per tot? A Volkswagen Mercamotor Tortosa t'ajudem a trobar-lo segons el teu pressupost. Polo des de 150 a 250 euros al mes. I T-Roc, Taigo, Tayron i altres models des de 350 a 450 euros al mes. Tu explica'ns què necessites. Nosaltres busquem el Volkswagen ideal per tu. Volkswagen Mercamotor Tortosa.
4: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Protecció Civil alerta d'un nou episodi de pluges fortes des d'avui al matí. Es manté activada l'alerta del Pla Inuncat davant un nou episodi de pluges fortes que ha començat avui arreu del territori català, segons les darreres actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya. A les Terres de l'Ebre, els xàfecs poden arribar amb més intensitat de cara al migdia i la tarda, especialment al litoral i prelitoral. Protecció Civil demana extremar la precaució davant possibles acumulacions d'aigua i inundacions. Movem Tortosa i el PSC repetiran candidatura conjunta a les eleccions municipals de 2027. Les dues formacions començaran ara a preparar el programa electoral amb reunions amb la ciutadania, que també s'ampliaran als pobles del municipi. Movem Tortosa i el PSC asseguren que el nou programa incorporarà l'experiència d'este mandat i noves propostes. Entre els reptes que plantegen hi ha el futur hospital universitari, el creixement del polígon Catalunya Sud, el tercer pont entre Remolins i Ferreries i l'obertura de Tortosa al riu. També reivindiquen projectes com les escoles bressol públiques, l'habitatge de lloguer per als joves i el programa de barris. La Terra Alta obrirà les portes del seu sector primari amb benvinguts a pagès. Una dotzena de projectes agroalimentaris, rurals i turístics de la comarca participaran este cap de setmana en esta iniciativa, que permet conèixer d'on venen els aliments i com treballa la pagesia. Explotacions i obradors obriran les portes amb visites i activitats per a tots els públics. La proposta també vol posar en valor els productes de proximitat i la relació entre el sector primari i el turisme. Les visites són gratuïtes, però cal reservar plaça. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel entremig i molt ennuvolat en general arreu del territori. També s'esperen ruixats i xàfecs d'intensitat moderada. Les temperatures es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 27 graus a Bot, 29 a Amposta, 30 a Móra d'Ebre i 31 a Xerta. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
4: Aquesta tardor aconsegueix-ho tot amb les màquines de bateria Estil. Màxima potència, autonomia i seguretat. Ja siguis professional o un jardiner aficionat, no et faltarà energia per posar a punt el teu jardí. El millor de la qualitat Estil només ho trobes a
5: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
6: Tortosa té carrers per passejar, però un dia a l'any són per córrer. El 4 d'octubre torna la cursa a lo carrilet, 5 o 10 quilòmetres. Tu tries la distància, Tortosa posa l'escenari. Vols mirar-la passar o vols formar-ne part? Inscriu-te ara a locarrilet.com, espai patrocinat per Clínica Dental Ebre Clínic, patrocinador principal de la cursa.
7: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
8: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins. Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes. I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 97 45 60 66. Imagina.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Preparat per rebobinar en el temps? Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club. Rebobina. Concert en directe en versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90. Rebobina. Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda. Entrades a Ebretiques. Socis, a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club. Els 80 i 90 tornen a la pista.
2: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
3: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
2: Ara capturen la bellesa.
3: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
2: Tens fins al 2 de novembre.
3: Infórmate'n a mayor.cat
2: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
3: Big Mad Mayor. Construïm territori.
2: Cuidem lo que és nostre.
4: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
0: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.
6: Me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más, si la casa está muy sucia.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Aquest diumenge la tradició torna en posta amb la 36a festa de la Sega de l'Arròs. Sega a cop de fals, música, jota, xaranga, artesania i passejades amb carro. Diumenge a partir de les 10:30 al restaurant L'Estany Casa de Fusta, vine a viure una jornada plena de tradició i cultura popular. Més info a turismeemposta.cat i emposta.cat.
2: L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i, sobretot, esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
3: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
4: L'espectacle torna als carrers d'Amposta.
5: Del 29 de setembre al 5 d'octubre arriba una nova edició del FestiCamp,
4: el Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta.
5: Teatre, circ, música, dansa, tallers i instal·lacions artístiques ompliran els carrers de la ciutat. Més info a edca.cat i amposta.cat.
6: Imagina Ràdio.

0: Es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Protecció Civil alerta d'un nou episodi de pluges fortes des d'avui al matí. Es manté activada l'alerta del Pla Inuncat davant un nou episodi de pluges fortes que ha començat avui arreu del territori català, segons les darreres actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya. A les Terres de l'Ebre, els xàfecs poden arribar amb més intensitat de cara al migdia i la tarda, especialment al litoral i prelitoral. Protecció Civil demana extremar la precaució davant possibles acumulacions d'aigua i inundacions. Movem Tortosa i el PSC repetiran candidatura conjunta a les eleccions municipals de 2027. Les dues formacions començaran ara a preparar el programa electoral amb reunions amb la ciutadania, que també s'ampliaran als pobles del municipi. Movem Tortosa i el PSC asseguren que el nou programa incorporarà l'experiència d'este mandat i noves propostes. Entre els reptes que plantegen hi ha el futur hospital universitari, el creixement del polígon Catalunya Sud, el tercer pont entre Remolins i Ferreries i l'obertura de Tortosa al riu. També reivindiquen projectes com les escoles bressol públiques, l'habitatge de lloguer per als joves i el programa de barris. La Terra Alta obrirà les portes del seu sector primari amb benvinguts a pagès. Una dotzena de projectes agroalimentaris, rurals i turístics de la comarca participaran este cap de setmana en esta iniciativa, que permet conèixer d'on venen els aliments i com treballa la pagesia. Explotacions i obradors obriran les portes amb visites i activitats per a tots els públics. La proposta també vol posar en valor els productes de proximitat i la relació entre el sector primari i el turisme. Les visites són gratuïtes, però cal reservar plaça.
2: És temps de tardor. Tíntia Jardineria us ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel entre mig i molt ennuvolat en general arreu del territori. També s'esperen ruixats i xàfecs d'intensitat moderada. Les temperatures es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 27 graus a Bot, 29 a Amposta, 30 a Móra d'Ebre i 31 a Xerta. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: La processionària del Pi provoca irritacions en oïdes, nas i gola en els humans i problemes greus a les mascotes. Ara és el moment d'actuar. Tens temps fins a finals d'octubre. Oblida't de la processionària del Pi durant 2 anys amb el tractament d'endoteràpia de Cíntia Jardineria, un procediment que actua des del cor del Pi. Informa't a cintiajardineria.com o trucant al 629 988 566.
0: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Aquest diumenge la tradició torna en posta amb la 36a Festa de la Sega de l'Arròs. Sega, cop de fals, música, jota, xaranga, artesania i passejades amb carro. Diumenge, a partir de les 10:30, al restaurant L'Estany Casa de Fusta, vine a viure una jornada plena de tradició i cultura popular. Més info a turismeemposta.cat i emposta.cat.
2: Els dies 10 i 11 d'octubre, 23a edició de la Fira de l'Aiguardent de Prat de Comte. Aquest any amb un pregoner de luxe, l'expresident del Barça, Sandro Rosell. Viu l'esperit de Comte. La gent del poblet obre les portes de casa seva per a tastar els seus dolços, el pa i, per suposat, l'aiguardent. A més, exposicions, activitats infantils, food trucks, tas de vins, música i animació, sopar d'aiguardenters, parades d'artesania, demostració d'oficis i moltes més activitats programades. 10 i 11 d'octubre, Festa de l'Aiguardent de Prat de Comte.
3: Hi ha oportunitats que passen de pressa i d'altres que arriben fins als 120 km en mode elèctric. Descobreix l'Audi Q3 Sportback híbrid endollable a Mercamotor Tortosa. 272 cavalls, acabat interior S-Line i gairebé 10.000 euros de descompte. I a més, compatible amb les ajudes del Pla Auto Plus, amb quotes des de 375,83 euros al mes. Unitats disponibles amb entrega immediata. Vine a provar-lo a Audi Mercamotor Tortosa.
2: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins? Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes? I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977 45 60 66. Imagina Ràdio.

0: Són les 2.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra investiguen 5 guies i una empresa per fer activitats de barranquisme sense titulació a Horta de Sant Joan. A principis de setembre, els agents van identificar una empresa dedicada a organitzar i comercialitzar activitats esportives i d'aventura en el medi natural, en la qual els treballadors no tenien la titulació específica per guiar activitats de descens de barrancs. Tot i un primer advertiment, dies després es van tornar a localitzar els mateixos treballadors guiant descensos al barranc del Canaletes. Els Mossos alerten que la falta de capacitació professional afecta les condicions de seguretat i la integritat física dels participants. Esquerra reclama als governs català i espanyol que intervinguin davant la crisi de l'arròs del Delta. Segons el president de la Federació de l'Ebre, Albert Salvador, el preu que rep actualment la pagesia és gairebé un 40% inferior al de fa 2 anys, fet que, segons Esquerra, posa en risc la continuïtat d'un cultiu que ocupa unes 21.000 hectàrees. La formació ha registrat preguntes a la Comissió Europea per demanar mesures excepcionals sobre les importacions, un preu d'intervenció i ajudes al sector. Salvador també reclama més suport per afrontar els costos del control del cargol poma i reduir l'impacte del gasoil, els fitosanitaris i altres costos de producció. Esquerra atribueix part de la situació als acords comercials i a l'augment de les importacions d'arròs de fora de la Unió Europea. Una vintena d'activitats, instal·lacions i espectacles completen la programació de la 13a edició del Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta, el FestiCamp. Des de demà i fins el diumenge hi haurà propostes de companyies internacionals i espectacles per a tots els públics, on destaca Refugi, de la companyia Manolo Alcántara, que serà l'espectacle inaugural. El festival tancarà l'edició amb Carena, de la companyia La Còrcoles, un espectacle de suspensió i funambulisme. Una altra producció destacada és la d'Uparte, que presentarà Sísifos, on 14 artistes actuaran a la pista, combinant circ contemporani i una reflexió sobre els reptes del món actual. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel entre mig i molt ennuvolat, amb ruixats i xàfecs d'intensitat moderada en general. Avui les temperatures es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 21 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 27 graus a Bot, 29 a Amposta, 30 a Móra d'Ebre i 31 a Xerta. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i, sobretot, esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
2: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
3: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
2: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
3: Tot el que imagines al millor preu.
2: Vic Magmajor.
3: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
4: Tortosa té carrers per passejar, però un dia a l'any són per córrer. El 4 d'octubre torna la cursa Lo Carrilet. 5 o 10 quilòmetres. Tu tries la distància, Tortosa posa l'escenari. Vols mirar-la passar o vols formar-ne part? Inscriu-te ara a locarrilet.com. Espai patrocinat per Clínica Dental Ebre Clínic, patrocinador principal de la cursa.
5: Aquest diumenge 4 d'octubre la tradició torna a batre a la 36a festa de la Sega de l'Arròs d'Amposta. La batuda a pot és tradicional, la música viva de la xaranga Suc d'Anguila, Guardet lo Cantador, el ball de jotes de les dones de Deltebre, passeja amb carro o viu el teatre amb mercat de 21 botons. Pots gaudir d'una bona experiència dinant al restaurant L'Estany Casa de Fusta. Reserva ja la teva taula trucant al 977-26-1026. Festa de la Sega de l'Arròs, amb el suport de l'Ajuntament d'Amposta i el restaurant L'Estany Casa de Fusta.
6: Preparat per rebobinar en el temps? Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club. Rebobina. Concert en directe en versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90. Rebobina. Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda. Entrades a Ebre Tiquet. Socis a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club. Els 80 i 90 tornen a la pista.
0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: L'espectacle torna als carrers d'Amposta.
2: Del 29 de setembre al 100 d'octubre arriba una nova edició del FestiCamp,
1: el Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta.
2: Teatre, circ, música, dansa, tallers i instal·lacions artístiques ompliran els carrers de la ciutat. Més info a edca.cat i amposta.cat.
3: Hi ha receptes que funcionen i d'altres que es recorden. Quin és el secret?
4: L'oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida, oli del Baix Ebre Montsià.
3: Un oli que no només acompanya, sinó que transforma, que realça els sabors, aporta equilibri i dona personalitat a cada plat.
4: El que per alguns és un ingredient, per a nosaltres és el secret de la recepta. El toc que ho canvia tot.
3: Elaborat amb les varietats Morro de Sevillanca i Farga, és l'essència d'un territori i d'una manera de fer.
4: Oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida, oli del Baix Ebre Montsià.
3: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
4: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027.
3: Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
5: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
6: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
5: Ara capturen la bellesa.
6: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo Riu és Vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
5: Tens fins al 2 de novembre.
6: Infórmate'n a mayor.cat
5: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
6: Big Mad Mayor, construïm territori.
5: Cuidem lo que és nostre.
2: Aquest diumenge la tradició torna a Amposta amb la 36a Festa de la Sega de l'Arròs. Sega a cop de fals, música, jota, xaranga, artesania i passejades amb carro. Diumenge, a partir de les 10:30, al restaurant L'Estany Casa de Fusta, vine a viure una jornada plena de tradició i cultura popular. Més info a turismeamposta.cat i amposta.cat.
7: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra investiguen 5 guies i una empresa per fer activitats de barranquisme sense titulació a Horta de Sant Joan. A principis de setembre, els agents van identificar una empresa dedicada a organitzar i comercialitzar activitats esportives i d'aventura en el medi natural, en la qual els treballadors no tenien la titulació específica per guiar activitats de descens de barrancs. Tot i un primer advertiment, dies després es van tornar a localitzar els mateixos treballadors guiant descensos al barranc del Canaletes. Els Mossos alerten que la falta de capacitació professional afecta les condicions de seguretat i la integritat física dels participants. Esquerra reclama als governs català i espanyol que intervinguin davant la crisi de l'arròs del Delta. Segons el president de la Federació de l'Ebre, Albert Salvador, el preu que rep actualment la pagesia és gairebé un 40% inferior al de fa dos anys, fet que, segons Esquerra, posa en risc la continuïtat d'un cultiu que ocupa unes 21.000 hectàrees. La formació ha registrat preguntes a la Comissió Europea per demanar mesures excepcionals sobre les importacions, un preu d'intervenció i ajudes al sector. Salvador també reclama més suport per afrontar els costos del control del cargol poma i reduir l'impacte del gasoil, els fitosanitaris i altres costos de producció. Esquerra atribueix part de la situació als acords comercials i a l'augment de les importacions d'arròs de fora de la Unió Europea. Una vintena d'activitats, instal·lacions i espectacles completen la programació de la 13a edició del Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta, el FestiCamp. Des de demà i fins el diumenge hi haurà propostes de companyies internacionals i espectacles per a tots els públics, on destaca Refugi, de la companyia Manolo Alcántara, que serà l'espectacle inaugural. El festival tancarà l'edició amb Carena, de la companyia La Còrcoles, un espectacle de suspensió i funambulisme. Una altra producció destacada és la d'Uparte, que presentarà Sísifos, on 14 artistes actuaran a la pista, combinant circ contemporani i una reflexió sobre els reptes del món actual. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel entre mig i molt ennuvolat, amb ruixats i xàfecs d'intensitat moderada en general. Avui les temperatures es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 21 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 27 graus a Bot, 29 a Amposta, 30 a Móra d'Ebre i 31 a Xerta. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i lo bistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Aquesta tardor aconsegueix-ho tot amb les màquines de bateria Estil. Màxima potència, autonomia i seguretat. Ja siguis professional o un jardiner aficionat, no et faltarà energia per posar a punt el teu jardí. El millor de la qualitat Estil només ho trobes a
3: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
4: Aquest cap de setmana arriba la 17a Fira del Caçador de Masdenverge. Exhibicions de caça, escacs, tallers de pauma, simulador de caça, degustacions, vermut, xocolatada, festa country i molt més. I atenció, 1.000 euros de premi a la 8a cagada del manso. 3 i 4 d'octubre, Fira del Caçador de Masdenverge.
5: Quin Volkswagen encaixa amb tu? Un Polo per moure't cada dia? Un T-Roc per anar una mica més enllà? O un Tiguan per tenir espai per tot? A Volkswagen Mercamotor Tortosa t'ajudem a trobar-lo segons el teu pressupost. Polo des de 150 a 250 euros al mes. I T-Roc, Taigo, Tayron i altres models des de 350 a 450 euros al mes. Tu explica'ns què necessites. Nosaltres busquem el Volkswagen ideal per tu. Volkswagen Mercamotor Tortosa.
0: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Diumenge 25 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala B d'Amposta es presenta Plens de Sol, una proposta escènica de poesia i música que evidencia la força emocional de l'univers literari de Vicent Andrés Estellés. Un viatge sensible sobre els grans temes d'aquest poeta valencià. L'amor, el cos, la tendresa, la memòria col·lectiva, la lluita i l'estima per la llengua i la terra. Venda anticipada d'entrades. Més info a la salabteatre.com.
2: Aquest diumenge la tradició torna a Amposta amb la 36a Festa de la Sega de l'Arròs. Sega a cop de fals, música, jota, xaranga, artesania i passejades amb carro. Diumenge, a partir de les 10:30, al restaurant L'Estany Casa de Fusta, vine a viure una jornada plena de tradició i cultura popular. Més info a turismeamposta.cat i amposta.cat.
3: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Protecció Civil alerta d'un nou episodi de pluges fortes des d'avui al matí. Es manté activada l'alerta del Pla Inuncat davant un nou episodi de pluges fortes que ha començat avui arreu del territori català, segons les darreres actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya. A les Terres de l'Ebre, els xàfecs poden arribar amb més intensitat de cara al migdia i la tarda, especialment al litoral i prelitoral. Protecció Civil demana extrema la precaució davant possibles acumulacions d'aigua i inundacions. Movem Tortosa i el PSC repetiran candidatura conjunta a les eleccions municipals de 2027. Les dues formacions començaran ara a preparar el programa electoral amb reunions amb la ciutadania, que també s'ampliaran als pobles del municipi. Movem Tortosa i el PSC asseguren que el nou programa incorporarà l'experiència d'este mandat i noves propostes. Entre els reptes que plantegen hi ha el futur hospital universitari, el creixement del polígon Catalunya Sud, el tercer pont entre Remolins i Ferreries i l'obertura de Tortosa al riu. També reivindiquen projectes com les escoles bressol públiques, l'habitatge de lloguer per als joves i el programa de barris. La Terra Alta obrirà les portes del seu sector primari amb benvinguts a pagès. Una dotzena de projectes agroalimentaris, rurals i turístics de la comarca participaran este cap de setmana en esta iniciativa, que permet conèixer d'on venen els aliments i com treballa la pagesia. Explotacions i obradors obriran les portes amb visites i activitats per a tots els públics. La proposta també vol posar en valor els productes de proximitat i la relació entre el sector primari i el turisme. Les visites són gratuïtes, però cal reservar plaça. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel entremig i molt ennuvolat en general arreu del territori. També s'esperen ruixats i xàfecs d'intensitat moderada. Les temperatures es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 27 graus a Bot, 29 a Amposta, 30 a Móra d'Ebre i 31 a Xerta. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Tortosa té carrers per passejar, però un dia a l'any són per córrer. El 4 d'octubre torna la cursa al carrilet, 5 o 10 quilòmetres. Tu tries la distància, Tortosa posa l'escenari. Vols mirar-la passar o vols formar-ne part? Inscriu-te ara a locarrilet.com. Espai patrocinat per Clínica Dental Ebre Clínic, patrocinador principal de la cursa.
2: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
3: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
2: Ara capturen la bellesa.
3: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
2: Tens fins al 2 de novembre.
3: Informa-te'n a mayor.cat
2: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
3: Big Mad Mayor. Construïm territori.
2: Cuidem lo que és nostre.
4: Preparat per rebobinar en el temps? Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club. Rebobina. Rebobina. Concert en directe en versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90. Rebobina. Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda. Entrades a Ebretique. Socis a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club. Els 80 i 90 tornen a la pista.
5: Aquest diumenge 4 d'octubre la tradició torna a batre a la 36a festa de la Sega de l'Arròs d'Amposta. La batuda a pot és tradicional, la música viva de la xaranga Suc d'Anguila, Guardet lo Cantador, el ball de jotes de les dones de Deltebre, passeja amb carro o viu el teatre amb mercat de 21 botons. Pots gaudir d'una bona experiència dinant al restaurant L'Estany Casa de Fusta. Reserva ja la teva taula trucant al 977-26-1026. Festa de la Sega de l'Arròs, amb el suport de l'Ajuntament d'Amposta i el restaurant L'Estany Casa de Fusta.
0: Imagina Ràdio,

0: delícia d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
1: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
2: L'espectacle torna als carrers d'Amposta.
3: Del 29 de setembre al 100 d'octubre arriba una nova edició del FestiCamp,
2: el Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta.
3: Teatre, circ, música, dansa, tallers i instal·lacions artístiques ompliran els carrers de la ciutat. Més info a edca.cat i amposta.cat.
4: L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i, sobretot, esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
5: La liposucció no és un tractament contra l'obesitat, però sí pot corregir aquelles parts del cos on s'ha acumulat el greix més rebel als règims dietètics.
6: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
5: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
7: Els dies 10 i 11 d'octubre, 23ena edició de la Fira de l'Aiguardent de Prat de Comte. Aquest any amb un pregoner de luxe, l'expresident del Barça, Sandro Rosell. Viu l'esperit de Comte. La gent del poblet obre les portes de casa seva per a tastar els seus dolços, el pa i, per suposat, l'Aiguardent. A més, exposicions, activitats infantils, food trucks, tas de vins, música i animació, sopar d'aiguardentès, parades d'artesania, demostració d'oficis i moltes més activitats programades. 10 i 11 d'octubre, festa de

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Protecció Civil alerta d'un nou episodi de pluges fortes des d'avui al matí. Es manté activada l'alerta del Pla Inuncat davant un nou episodi de pluges fortes que ha començat avui arreu del territori català, segons les darreres actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya. A les Terres de l'Ebre, els xàfecs poden arribar amb més intensitat de cara al migdia i la tarda, especialment al litoral i prelitoral. Protecció Civil demana extremar la precaució davant possibles acumulacions d'aigua i inundacions. Movem Tortosa i el PSC repetiran candidatura conjunta a les eleccions municipals de 2027. Les dues formacions començaran ara a preparar el programa electoral amb reunions amb la ciutadania, que també s'ampliaran als pobles del municipi. Movem Tortosa i el PSC asseguren que el nou programa incorporarà l'experiència d'este mandat i noves propostes. Entre els reptes que plantegen hi ha el futur hospital universitari, el creixement del polígon Catalunya Sud, el tercer pont entre Remolins i Ferreries i l'obertura de Tortosa al riu. També reivindiquen projectes com les escoles bressol públiques, l'habitatge de lloguer per als joves i el programa de barris. La Terra Alta obrirà les portes del seu sector primari amb benvinguts a pagès. Una dotzena de projectes agroalimentaris, rurals i turístics de la comarca participaran este cap de setmana en esta iniciativa, que permet conèixer d'on venen els aliments i com treballa la pagesia. Explotacions i obradors obriran les portes amb visites i activitats per a tots els públics. La proposta també vol posar en valor els productes de proximitat i la relació entre el sector primari i el turisme. Les visites són gratuïtes, però cal reservar plaça. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel entremig i molt ennuvolat en general arreu del territori. També s'esperen ruixats i xàfecs d'intensitat moderada. Les temperatures es mantenen. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 18 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 27 graus a Bot, 29 a Amposta, 30 a Móra d'Ebre i 31 a Xerta. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Tortosa té carrers per passejar, però un dia a l'any són per córrer. El 4 d'octubre torna la cursa Lo Carrilet, 5 o 10 quilòmetres. Tu tries la distància, Tortosa posa l'escenari.

0: mirar-la passar o vols formar-ne part? Inscriu-te ara a locarrilet.com, espai patrocinat per Clínica Dental Ebre Clínic, patrocinador principal de la cursa.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
5: Aquest cap de setmana arriba la 17a Fira del Caçador de Masdenverge. Exhibicions de caça, escacs, tallers de pauma, simulador de caça, degustacions, vermut, xocolatada, festa country i molt més. I atenció, 1.000 euros de premi a la 8a Cagada del Manso. 3 i 4 d'octubre, Fira del Caçador de Masdenverge.
6: L'operació de les parpelles aconsegueix donar llum a la mirada sense canviar l'expressió. Es realitza amb anestèsia local i sense ingrés hospitalari.
7: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
6: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
8: L'espectacle torna als carrers d'Amposta.
9: Del 29 de setembre al 5 d'octubre arriba una nova edició del Festicamp.
8: El Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta.
9: Teatre, circ, música, dansa, tallers i instal·lacions artístiques ompliran els carrers de la ciutat. Més info a edca.cat i amposta.cat.

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra investiguen 5 guies i una empresa per fer activitats de barranquisme sense titulació a Horta de Sant Joan. A principis de setembre, els agents van identificar una empresa dedicada a organitzar i comercialitzar activitats esportives i d'aventura en el medi natural, en la qual els treballadors no tenien la titulació específica per guiar activitats de descens de barrancs. Tot i un primer advertiment, dies després es van tornar a localitzar els mateixos treballadors guiant descensos al barranc del Canaletes. Els Mossos alerten que la falta de capacitació professional afecta les condicions de seguretat i la integritat física dels participants. Esquerra reclama als governs català i espanyol que intervinguin davant la crisi de l'arròs del Delta. Segons el president de la Federació de l'Ebre, Albert Salvador, el preu que rep actualment la pagesia és gairebé un 40% inferior al de fa 2 anys, fet que, segons Esquerra, posa en risc la continuïtat d'un cultiu que ocupa unes 21.000 hectàrees. La formació ha registrat preguntes a la Comissió Europea per demanar mesures excepcionals sobre les importacions, un preu d'intervenció i ajudes al sector. Salvador també reclama més suport per afrontar els costos del control del cargol poma i reduir l'impacte del gasoil, els fitosanitaris i altres costos de producció. Esquerra atribueix part de la situació als acords comercials i a l'augment de les importacions d'arròs de fora de la Unió Europea. Una vintena d'activitats, instal·lacions i espectacles completen la programació de la 13a edició del Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta, el FestiCamp. Des de demà i fins el diumenge hi haurà propostes de companyies internacionals i espectacles per a tots els públics, on destaca Refugi, de la companyia Manolo Alcántara, que serà l'espectacle inaugural. El festival tancarà l'edició amb Carena, de la companyia La Còrcoles, un espectacle de suspensió i funambulisme. Una altra producció destacada és la d'Uparte, que presentarà Sísifos, on 14 artistes actuaran a la pista, combinant circ contemporani i una reflexió sobre els reptes del món actual. I pel que fa al temps, avui dijous hem tingut un cel ennuvolat amb ruixats i xàfecs i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà divendres tindrem un cel cobert arreu de l'Ebre durant tot el dia. De fet, continuaran les precipitacions amb l'avís activat pel Servei Meteorològic de Catalunya. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Estan passant coses al meu cap.

Crec que avui que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant. Una mica massa. Vale. Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Tortosa té carrers per passejar, però un dia a l'any són per córrer. El 4 d'octubre torna la cursa a Locarrilet, 5 o 10 quilòmetres. Tu tries la distància, Tortosa posa l'escenari. Vols mirar-la passar o vols formar-ne part? Inscriu-te ara a locarrilet.com. Espai patrocinat per Clínica Dental Ebre Clínic, patrocinador principal de la cursa.
2: Preparat per rebobinar en el temps? Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club. Rebobina. Concert en directe en versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90. Rebobina. Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda. Entrades a Ebretique, socis, a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club. Els 80 i 90 tornen a la pista.
3: Estàs a l'oficina, estudiant o fent teletreball, i l'ordinador...
4: Si ets una empresa, un professional o un particular, a Altercom 21 fem que la tecnologia treballi per tu. T'ajudem amb informàtica, ciberseguretat, serveis al núvol, porters electrònics, antenes de televisió, solucions a mida, proximitat i confiança. Ens trobaràs al carrer Sagrat Cor 3, Raval de Cristo, 977 44 67 17. Altercom 21, tecnologia, seguretat i comunicacions per al teu dia a dia.
5: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i lo bistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
6: Aquesta tardor aconsegueix-ho tot amb les màquines de bateria Estil. Màxima potència, autonomia i seguretat. Ja siguis professional o un jardiner aficionat, no et faltarà energia per posar a punt el teu jardí. El millor de la qualitat Estil només ho trobes a
7: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
8: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: Hi ha oportunitats que passen de pressa i d'altres que arriben fins als 120 quilòmetres en mode elèctric. Descobreix l'Audi Q3 Sportback híbrid endollable a Mercamotor Tortosa. 272 cavalls, acabat interior S-Line i gairebé 10.000 euros de descompte. I a més, compatible amb les ajudes del Pla Auto Plus, amb quotes des de 375,83 euros al mes. Unitats disponibles amb entrega immediata. Vine a provar-lo a Audi Mercamotor Tortosa.
3: Aquest diumenge la tradició torna en posta amb la 36ena festa de la Sega de l'Arròs. Sega, cop de fals, música, jota, xaranga, artesania i passejades amb carro. Diumenge, a partir de les 10:30, al restaurant L'Estany Casa de Fusta, vine a viure una jornada plena de tradició i cultura popular. Més info a turismeemposta.cat i emposta.cat.
4: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
5: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra investiguen 5 guies i una empresa per fer activitats de barranquisme sense titulació a Horta de Sant Joan. A principis de setembre, els agents van identificar una empresa dedicada a organitzar i comercialitzar activitats esportives i d'aventura en el medi natural, en la qual els treballadors no tenien la titulació específica per guiar activitats de descens de barrancs. Tot i un primer advertiment, dies després es van tornar a localitzar els mateixos treballadors guiant descensos al barranc del Canaletes. Els Mossos alerten que la falta de capacitació professional afecta les condicions de seguretat i la integritat física dels participants. Esquerra reclama als governs català i espanyol que intervinguen davant la crisi de l'arròs del Delta. Segons el president de la Federació de l'Ebre, Albert Salvador, el preu que rep actualment la pagesia és gairebé un 40% inferior al de fa dos anys, fet que, segons Esquerra, posa en risc la continuïtat d'un cultiu que ocupa unes 21.000 hectàrees. La formació ha registrat preguntes a la Comissió Europea per demanar mesures excepcionals sobre les importacions, un preu d'intervenció i ajudes al sector. Salvador també reclama més suport per afrontar els costos del control del cargol poma i reduir l'impacte del gasoil, els fitosanitaris i altres costos de producció. Esquerra atribueix part de la situació als acords comercials i a l'augment de les importacions d'arròs de fora de la Unió Europea. Una vintena d'activitats, instal·lacions i espectacles completen la programació de la 13a edició del Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta, el FestiCamp. Des de demà i fins el diumenge hi haurà propostes de companyies internacionals i espectacles per a tots els públics, on destaca Refugi, de la companyia Manolo Alcántara, que serà l'espectacle inaugural. El festival tancarà l'edició amb Carena, de la companyia La Còrcoles, un espectacle de suspensió i funambulisme. Una altra producció destacada és la d'Uparte, que presentarà Sísifos, on 14 artistes actuaran a la pista, combinant circ contemporani i una reflexió sobre els reptes del món actual. I pel que fa al temps, avui dijous hem tingut un cel ennuvolat amb ruixats i xàfecs i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà divendres tindrem un cel cobert arreu de l'Ebre durant tot el dia. De fet, continuaran les precipitacions amb l'avís activat pel Servei Meteorològic de Catalunya. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Tous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Bosta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
4: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
5: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
4: Ara capturen la bellesa.
5: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
4: Tens fins al 2 de novembre.
5: Informa't en amayor.cat
4: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
5: Big Mad Mayor. Construïm territori.
4: Cuidem lo que és nostre.
0: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Del 26 de setembre al 4 d'octubre, Jesús celebra les festes de Sant Francesc. Gaudeix de la Diada Jove, el concurs de paelles, bingo, tardeo, música en directe, la fira B-Tapa Music Fest, activitats infantils, el tradicional correfoc i moltes activitats més. Viu la festa a Jesús. Consulta tota la programació al web de l'EMD de Jesús.
2: Diumenge 25 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala B d'Amposta es presenta Plens de Sol, una proposta escènica de poesia i música que evidencia la força emocional de l'univers literari de Vicent Andrés Estellés. Les veus de Fuensanta López, Josep Lluís Villa, Arturo Gaya i la música en directe

0: Sergi Trenzano i Quique Pellicer donen forma a aquesta proposta íntima i emocionant. Venda anticipada d'entrades. Més info a la salabteatre.com.
1: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
2: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins? Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes? I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977 45 60 66.
3: Aquest diumenge la tradició torna a Amposta amb la 36a festa de la Sega de l'Arròs. Sega a cop de fals, música, jota, xaranga, artesania i passejades amb carro. Diumenge a partir de les 10:30 al restaurant L'Estany Casa de Fusta, vine a viure una jornada plena de tradició i cultura popular. Més info a turismeamposta.cat i amposta.cat.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Investigadors del cas de Fiol ratifiquen la correspondència entre ingressos a Andorra de l'exalcalde de la Mella de Mar, Andreu Martí, i adjudicacions efectuades a través del consistori o les societats municipals. Segons van declarar aquest dimecres en el judici a l'Audiència Nacional, els ingressos efectuats no es podien correspondre amb les retribucions oficials de Martí com a alcalde i, per tant, provindrien de comissions il·legals. En la segona jornada de la vista oral pel cas, el jutge de l'Audiència Nacional ha desestimat les qüestions de nulitat prèvies plantejades per les defenses. L'Ajuntament de l'Aldea completa la reforma dels serveis del camp municipal de la Unió Esportiva Aldeana. Una de les principals millores és la renovació dels lavabos amb la incorporació d'un lavabo adaptat per a persones amb mobilitat reduïda que fa l'equipament més accessible i funcional. L'actuació beneficia esportistes i clubs, però també famílies i aficionats que visiten el camp durant les jornades esportives. Alcanar prepara la segona edició d'Expo Cítric els dies 14 i 15 de novembre amb el sector citrícola i el producte local com a protagonista. La programació tindrà els cítrics com a eix central amb empreses, productors i artesans, a més de cuina en directe, tastos i activitats per a tots els públics. Prèviament, els dies 11 i 12 de novembre es faran unes jornades tècniques amb conferències i espais de debat sobre el present i futur del sector. Enguany, la fira reforçarà també la relació amb el comerç local i coincidirà amb les jornades gastronòmiques de la Clementina. Paral·lelament, els interessats a participar com a expositors ja poden formalitzar la inscripció. I pel que fa al temps, avui dijous hem tingut un cel ennuvolat amb ruixats i xàfecs i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà divendres tindrem un cel cobert arreu de l'Ebre durant tot el dia. De fet, continuaran les precipitacions amb l'avís activat pel Servei Meteorològic de Catalunya. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
3: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
4: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
1: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros a descompte, right now.
2: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller, a Vinaròs i Tortosa.
3: Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
4: Aquest diumenge 4 d'octubre la tradició torna a batre a la 36a festa de la Sega de l'Arròs d'Amposta. La batuda a pot és tradicional, la música viva de la xaranga Suc d'Anguila, Guardet lo Cantador, el ball de jotes de les dones de Deltebre, passeja amb carro o viu el teatre amb mercat de 21 botons. Pots gaudir d'una bona experiència dinant al restaurant L'Estany Casa de Fusta. Reserva-hi a la teva taula trucant al 977 26 10 26. Festa de la Sega de l'Arròs, amb el suport de l'Ajuntament d'Amposta i el restaurant L'Estany Casa de Fusta.
5: Tortosa té carrers per passejar, però un dia a l'any són per córrer. El 4 d'octubre torna la cursa Lo Carrilet, 5 o 10 quilòmetres. Tu tries la distància, Tortosa posa l'escenari. Vols mirar-la passar o vols formar-ne part? Inscriu-te ara a locarrilet.com. Espai patrocinat per Clínica Dental Ebre Clínic, patrocinador principal de la cursa.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: L'espectacle torna als carrers d'Amposta.
3: Del 29 de setembre al 5 d'octubre arriba una nova edició del FestiCamp.
2: El Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta.
3: Teatre, circ, música, dansa, tallers i instal·lacions artístiques ompliran els carrers de la ciutat. Més info a edca.cat i amposta.cat.
4: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
5: L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i, sobretot, esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
3: Aquest diumenge la tradició torna a Amposta amb la 36ena festa de la Sega de l'Arròs. Sega a cop de fals, música, jota, xaranga, artesania i passejades amb carro. Diumenge a partir de les 10:30 al restaurant L'Estany Casa de Fusta, vine a viure una jornada plena de tradició i cultura popular. Més info a turismeamposta.cat i amposta.cat.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. Investigadors del cas de Fial ratifiquen la correspondència entre ingressos a Andorra de l'exalcalde de la Mella de Mar, Andreu Martí, i adjudicacions efectuades a través del consistori o les societats municipals. Segons van declarar aquest dimecres en el judici a l'Audiència Nacional, els ingressos efectuats no es podien correspondre amb les retribucions oficials de Martí com a alcalde i, per tant, provindrien de comissions il·legals. En la segona jornada de la vista oral pel cas, el jutge de l'Audiència Nacional ha desestimat les qüestions de nulitat prèvies plantejades per les defenses. L'Ajuntament de l'Aldea completa la reforma dels serveis del camp municipal de la Unió Esportiva Aldeana. Una de les principals millores és la renovació dels lavabos amb la incorporació d'un lavabo adaptat per a persones amb mobilitat reduïda que fa l'equipament més accessible i funcional. L'actuació beneficia esportistes i clubs, però també famílies i aficionats que visiten el camp durant les jornades esportives. Alcanar prepara la segona edició d'Expo Cítric els dies 14 i 15 de novembre amb el sector citrícola i el producte local com a protagonista. La programació tindrà els cítrics com a eix central amb empreses, productors i artesans, a més de cuina en directe, tastos i activitats per a tots els públics. Prèviament, els dies 11 i 12 de novembre es faran unes jornades tècniques amb conferències i espais de debat sobre el present i futur del sector. Enguany, la fira reforçarà també la relació amb el comerç local i coincidirà amb les jornades gastronòmiques de la Clementina. Paral·lelament, els interessats a participar com a expositors ja poden formalitzar la inscripció. I pel que fa al temps, avui dijous hem tingut un cel ennuvolat amb ruixats i xàfecs i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà divendres tindrem un cel cobert arreu de l'Ebre durant tot el dia. De fet, continuaran les precipitacions amb l'avís activat pel Servei Meteorològic de Catalunya. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Radio.

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. Investigadors del cas de Fial ratifiquen la correspondència entre ingressos a Andorra de l'exalcalde de la Mella de Mar, Andreu Martí, i adjudicacions efectuades a través del consistori o les societats municipals. Segons van declarar aquest dimecres en el judici a l'Audiència Nacional, els ingressos efectuats no es podien correspondre amb les retribucions oficials de Martí com a alcalde i, per tant, provindrien de comissions il·legals. En la segona jornada de la vista oral pel cas, el jutge de l'Audiència Nacional ha desestimat les qüestions de nul·litat prèvies plantejades per les defenses. L'Ajuntament de l'Aldea completa la reforma dels serveis del camp municipal de la Unió Esportiva Aldeana. Una de les principals millores és la renovació dels lavabos amb la incorporació d'un lavabo adaptat per a persones amb mobilitat reduïda que fa l'equipament més accessible i funcional. L'actuació beneficia esportistes i clubs, però també famílies i aficionats que visiten el camp durant les jornades esportives. Alcanar prepara la segona edició d'Expo Cítric els dies 14 i 15 de novembre amb el sector citrícola i el producte local com a protagonista. La programació tindrà els cítrics com a eix central amb empreses, productors i artesans, a més de cuina en directe, tastos i activitats per a tots els públics. Prèviament, els dies 11 i 12 de novembre es faran unes jornades tècniques amb conferències i espais de debat sobre el present i futur del sector. Enguany, la fira reforçarà també la relació amb el comerç local i coincidirà amb les jornades gastronòmiques de la Clementina. Paral·lelament, els interessats a participar com a expositors ja poden formalitzar la inscripció. I pel que fa al temps, avui dijous hem tingut un cel ennuvolat amb ruixats i xàfecs i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà divendres tindrem un cel cobert arreu de l'Ebre durant tot el dia. De fet, continuaran les precipitacions amb l'avís activat pel Servei Meteorològic de Catalunya. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació i més notícies. Molt bona nit!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.